0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
2: L'essència del swing clàssic arriba a l'auditori de Ferreries amb Manuel Álvarez Trio. Dissabte 2 de maig gaudeix del mestratge d'Ignasi Terraza, Marc Taylor i Manuel Álvarez. Una nit de complicitat i jazz impecable. Més informació a menorcajazzfestival.com amb el suport de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
3: Déjate envolver por la magia de Chef Montes. El prestigioso chef valenciano Rafael Cárdenas te invita a descubrir el arte de las paellas y de la cocina con productos locales de temporada y ese toque innovador que nos hace únicos. Los especialistas en desayunos del puerto. Reserva ya en chefmontesmenorca.com. Chef Montes, en Moya Ponent 30 en Mahó. Porque comer bien no es un lujo, es una experiencia.
2: Arriba la 14a edició de la Trail Menorca Camí de Cavalls Connecta Balear. Del 30 d'abril al 3 de maig a la plaça d'Esbor de Ciutadella. Fira de marques esportives, espai de producte local, entrevistes en directe i molt més. Divendres dia 1, la distància reina, als 185 quilòmetres. Sortides des de la plaça d'Espins a les 8:30 i a les 3:30 del capvespre. Dissabte dia 2, l'emoció continua tot el dia a meta a la plaça d'Esborn, amb arribades, actuacions en directe, més fira i un ambient que s'ha de viure en persona. Vine a viure la llegenda del Camí de Cavalls, amb el patrocini del Consell Insular de Menorca i de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.